Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de ràdio.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

està la solitud fumant sota la pluja a les portes de l'estanc mirant el gris intens. Em poso la caputxa, segueixo una gent, vés a saber què estic fent. Ara que no hi ets, veig el que no voldries. No sé cap on em porten tota aquesta gent. M'és igual si m'equivoco.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més...

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Escolta, Set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
3: alright. Esta es la radio, la rock.

0: música. Despierta tus sentidos.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Suena espectacular, ¿eh? Me ha gustado. Se ha ido ya, pero volverá un día de estos nuestra querida Fangoria Alaska, antes Alaska y Dinarama y muchas cosas más. Por cierto, llega el catalán Prañat, que la pasada semana estaba como muy, muy, muy bajo, ¿eh? Estaba realmente fastidiado, ¿eh? Por no decir muy jodido. Pero yo creo que se ha recuperado. Vamos a entender rápidamente qué le pasa y qué nos cuenta hoy. Joan Vilajuïga, bon dia, benvingut sigui.
1: Hola, bon dia, sóc el Joan Vilajuïga, el catalán Prañat.
0: Ja ho he dit.
1: Aquí sí. Teniu, com sí. Cada dissabte, per sí. Explicar-vos alguna anècdota.
0: Molt bé.
1: Miri, ahir, a última hora de la tarda, vaig baixar al súper que tinc més a prop de casa a buscar l'única cosa que em faltava, una mica de llet fresca.
0: Sí.
1: I clar, quan vaig arribar allà, com que ja era tard, quedava només una botella, eh? I clar, me la vaig apalancar.
0: Sí.
1: I ja la tenia a la mà, quan de repent entra una d'aquestes famílies que van a comprar junts.
0: Ai!
1: La dona i els dos nens es van despistar per allà entre les estanteries i el marit va venir directament cap a mi i en aquell moment sento que la dona des de lluny li diu coge leche y yogures.
0: Ui.
1: Li va dir des de lluny.
0: Sí.
1: Clar, l'home va veure la nevera buida, la última botella a les meves mans i em va mirar amb cobdícia, eh? Em va mirar amb aquella mirada de retret, eh?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Clar, jo em vaig sentir malament, em vaig sentir com aquell que es menja l'últim tros de pa quan a davant hi ha un nen que té gana i et mira amb cara de pena.
0: Exacte, què farà?
1: Bueno, per cedir-li la botella d'una manera que no fos toma mi leche, que sona a pel·li de gladiadors.
0: Home, sí. Sí.
1: Doncs li vaig posar la botella de llet a les seves mans.
0: Sí.
1: Li vaig dedicar un somriure.
0: Que bonic.
1: I el meu millor gest.
0: Que maco.
1: I li vaig dir, són tiempos para compartir.
0: Sí, senyor.
1: Clar que li vaig dir, són tiempos para compartir, però que tenia unes ganes de bufetejar-li la cara que no vegis, eh, Martí?
0: Imagino.
1: Bé, sí. Finalment vaig arribar a casa amb una botella d'aquestes de tetrabric, farsant,
0: sí.
1: I d'aquestes que caduquen quan hi hagi un nou president al Real Madrid.
0: No? O sigui, mai.
1: O sigui, anys per davant.
0: Poden passar molts anys, sí, és veritat. Però expliqui'm què li ha passat avui. Avui, el seu dissabte, com s'ha aixecat pel matí i què ha fet?
1: Aquest dematí he baixat, com sempre, a la panaderia,
0: sí,
1: a buscar el croissant, que això sí que és sagrat, eh? Els dissabtes i diumenges, al matí per esmorzar,
0: sí,
1: el cafè amb llet i croissant.
0: Sí, senyor.
1: Total, que he baixat a la panaderia, i la noia que m'atén quasi sempre, la noia de la panaderia, és una noia, perquè ens entenguem, és una noia jove, formosa, simpàtica, una noia que està, que déu-n'hi-do, la noieta com està, no puc pas enganyar-li.
0: No.
1: Doncs quan em va veure em diu, hosti, darrerament et veig molt bé, et veig molt maco, et veig molt bona cara, hosti, em va dir que em veia molt bé, i clar, escolti, encara que va ser un comentari així com molt de passada, ho he d'admetre, però que una noia a qui li treus 25 o 30 anys et ponderi un tret físic, doncs és molt emocionant.
0: Home,
1: que
0: és maco.
1: És molt emocionant.
0: I tant.
1: A l'arribar a casa, ni corto ni perezoso, m'he despullat tot de pe a pa, bé, m'he deixat els calçotets, m'he despullat i m'he plantat davant del mirall i he estat un bon rato en plan Mister Olímpia admirant la caixa toràcica meva, que sent objectius i sense ànim de presumir és àmplia, és fornida.
0: Home,
1: està
0: bé.
1: I apetecible, és apetecible.
0: I tant.
1: Si considerem la meva edat, clar, lògicament.
0: Home, clar.
1: I el meu estar i el meu historial d'excessos gastronòmics.
0: Ja, 92 anys, ja.
1: I a més, s'ha de dir també que des de que vaig deixar el tabac, doncs escolti'm, des de que vaig deixar el tabac em van sortir dos pits que realment, si hem de ser fidedignes, són dos senyors pits, que són dignes de la millor Sabrina de finals dels anys 80.
0: La de Boys Boys.
1: Però vaja, la caixa, el que ve sent la caixa, és un nivellàs de caixa, I clar, el meu subconscient tenorfa d'elogis físics,
0: sí,
1: va prendre bona nota del complit. I, escolta'm, estic pensant que aquest estiu m'he vingut a dalt, m'he vingut a dalt, estic pensant que aquest estiu...
0: Molt bé.
1: Doncs em tiraré la vida loca, Martín, què li sembla?
0: Tampoc es passi,
1: no ho sé, no sé com anirà.
0: Bueno, poc a poc.
1: Bé, el cas és que... Avui content, a més d'emprenyat, avui content perquè tinc allò de l'ànimo subido.
0: Molt,
1: així
0: bé.
1: Que vinga, a passar bon dissabte.
0: Em fa feliç, sí senyor.
1: Que ja fa calor.
0: Fa calor, molta.
1: I, com sempre, visca el Barça. I visca
0: Catalunya.
1: Catalunya.
0: Catalunya, Catalunya, molt bé. M'agrada veure el Joan així ja tan enèrgic. Sí senyor, sí senyor. Sábado, sábadete.
2: Yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo me costaba, digo, ¿pero cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Sábado, sábadete.
0: Oye, un pequeño flashback. Venga, venga, un flashback, ¿eh? 80. Años 80. Esto se llamaba So Long. Eran Fisher Z.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més emite.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.